Dolly Parton er dus an sin de legend de airró scrífa ag Woody Guthrie, Deportees, de fall ar an album 9 to 5 and Odd Jobs, agus tréis sin nuú si legan ó Maria Muldaur, ón album an airan My Tennessee Mountain Home, scrífa ag Dolly, agus an sin de fall ar an album faoin title freisin, Maria Muldaur. Sin de fall most in Dolly Parton nocht, agus dar ra inis, de písa ón album Jolene, seo é, de písa ón album Jolene, seo é, Early